Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 a Barcelona, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a la a Caldes de Montbui, a la C17 a Mollet del Vallès i finalment a la P7 a Barberà. I en clau política, avui s'activa el compte enrere per l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Dani Cornellà, portaveu de la CUP al Parlament de Catalunya, ha valorat aquests pressupostos com els altres i que han estat propaganda del Partit Socialista.
2: Sí. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon en tot cas bé, aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: El govern celebra a les 9 del matí un consell executiu extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Summit Flotilla detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes que han passat la nit a Istanbul denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja ha quedat controlat. Segons les primeres informacions dels agents rurals, el foc ha afectat unes 12 hectàrees de vegetació, principalment de matollar mediterrani. Durant les tasques d'extinció també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable, l'ambient assolellat. A la tarda creixeran nuvolades també al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacades.
0: Notícies en xarxa.

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa Aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i això a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. Els subtenen, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
2: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i, a més, es poden donar noves formes de mobilització.
1: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana de Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C-17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 150.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça en trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros, en aquest cas, pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar, amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, són la una, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorial en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, vostè que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: ...de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
5: Comença el camí conjunt. Roquetes viurà el primer intercanvi cultural amb el municipi francès agermanat de Sant Marcel-sur-Aude el cap de setmana del 30 i 31 de maig amb la visita d'una delegació d'entitats i associacions roquetenques a la població occitana. La banda de música de la Lira Roquetense, els gegants Isabel i Gregori, els grallers de Roquetes i una representació del Patronat de Festes de Roquetes portaran a la població occitana una mostra de la tradició cultural i festiva roquetera amb diverses activitats a la vila. El retrobament es produirà després de celebrar-se l'any passat els dos actes institucionals d'agermanament a Roquetes i Sant Marcel-sur-Aude, coincidint amb el 175è aniversari de la ciutat. La comitiva catalana estarà formada per un centenar de persones i es trobarà encapçalada per l'alcalde roquetenc Ivan García, acompanyant de la resta de membres de la corporació municipal. El programa d'actes del primer dia d'intercanvi cultural de Roquetes a la població de Sant Marcel-sur-Aude serà el següent. El dissabte 30 de maig a les 6:30 de la tarda, desfilada pels carrers de Sant Marcel a càrrec de la banda de música de la Lira Roquetense, els gegants Isabel i Gregori, els grallers de Roquetes, el patronat de festes i la representació institucional pels carrers de Sant Marcel. A les 7:30 de la tarda, concert de la banda de música de la Lira Roquetense a l'Espai Cooperativa de Sant Marcel i a les 8:30, sopar popular i, a continuació, sessió a càrrec del DJ Pau Mestres. La visita a territori francès es completarà l'endemà diumenge 31 de maig amb un acte institucional conjunt amb l'Ateneu Republicà de Narbona, on està enterrat l'alcalde republicà de Roquetes, Joan Castells Laguedo, exiliat a França i que va morir el 1944. Concretament, el programa de la segona jornada, la del diumenge 31 de maig, començarà a les 10:30 del matí amb l'homenatge a l'exalcalde de Roquetes, Joan Castells Làguedo, amb la interpretació d'una peça per part de la banda de música de la Lira Roquetense i l'ofrena floral del ram de la geganta Isabel al cementiri de Narbona. A les 11:30 del matí, visita turística a la ciutat de Narbona, amenitzada amb una cercavila a càrrec dels grallers de Roquetes. El regidor de Memòria Democràtica, Cultura i Festes de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, destaca que el programa d'activitats permetrà engegar de manera efectiva l'agermanament.
6: La visita que es farà des del punt de vista oficial des de l'Ajuntament de Roquetes i entitats culturals, festives i educatives és per ja engegar este agermanament que vam prometre aquest any passat, el 2025, per a que Roquetes i Sant Marcel puguen ja d'una manera o altra caminar ja conjuntament en projectes compartits. Dins d'aquests projectes compartits hi ha, per un costat, hi ha una desfilada de geganters i grallers de Roquetes juntament a la banda de música de la Lira pels carrers de Sant Marcel. També, en aquest cas, hi ha previst un concert de música de la banda de música de la Lira a l'Espai Cooperativa de Sant Marcel, per la meva tarda. Hi haurà menjades de germanor entre els dos municipis, que calculem que seran al voltant de 400 persones, les que assistiran, entre el centenar que anem de Roquetes, més tota la gent que s'hi afegisca d'allà, perquè es comprèn que és una cosa bastant novedosa i ha fet que la gent d'allà respongui bé, per la informació que ens està arribant. I també hi ha, en aquest cas, com no, la part de memòria històrica, que seria el diumenge, en la qual hi haurà un reconeixement i, per tant, un acte d'homenatge al cementeri de Narbona, a l'alcalde que està enterrat allí, que és Joan Castells, més conegut per Làguedo, que va morir a l'exili. També és alcalde d'Esquerra Republicana. Després també hi ha una visita turística i cultural per Narbona, on hi haurà desfilada dels grallers i gegants, i també els grallers també pel Mercat Central de Narbona, on que és un espai gastronòmic i també és un espai de venda, que els diumenges està molt concorregut. També allí es farà una actuació dels grallers de Roquetes. També hi haurà un intercanvi d'impressions i en centres educatius d'allà, que ho portarà a terme una diputada del Departament de Pirineus Orientals, que justament és de Narbona i que ha vingut ja alguna vegada aquí a Roquetes. I que, bueno, en definitiva, el que pretenem és que la cultura, la festa i l'educació puguen ser els eixos d'aquests intercanvis entre Roquetes i Sant Marcel, i agrair també a l'Ateneu Republicà de Narbona, que sense ells moltes d'aquestes actuacions no s'haguessin pogut portar a terme. També el dissabte a la nit, després del sopar que en aquest cas va a càrrec de l'Ajuntament de Sant Marcel, hi haurà una actuació del DJ Pau Mestres, i que també procurarem que no només sigui un agermanament i per tant una festa per a la gent gran, sinó que també sigui per als joves del municipi i de Narbona, perquè puguen tindre una vetllada de música de DJ, un DJ de Roquetes, i puguem veure com i en quina manera la gent de Roquetes, també els joves de Roquetes, xalen, gaudeixen i veien també una part de què és la música moderna.
5: D'aquesta manera, Roquetes iniciarà els intercanvis culturals amb Sant Marcel Sugot el 30 i 31 de maig, amb la Lira Roquetense, els gegants, els grallers i el patronat de festes, portant al poble francès una mostra de la tradició cultural i festiva roquetera.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
7: Bon dia, comença amb una tranquil·litat absoluta el divendres a les comarques de l'Ebre, però també aquesta calma es tradueix amb humitat i amb núvols baixos o boires, que sobretot estan sobre el mar, però que també estan afectant, per exemple, la banda més baixa del Delta. Per tant, arran de costa, aquesta mala visibilitat, ja més cap a l'interior, els núvols no hi són presents. I l'ambient, força agradable, ja hem despertat en molts casos per sobre dels 15 graus, també a les serres, per exemple, del Matarranya, dels Ports o de la Terra Alta. Pel que fa a aquesta tarda, un ambient que serà ben càlid, déu-n'hi-do, serà gairebé d'estiu, sobretot a la Ribera d'Ebre, on passarem molt fàcilment dels 30-32 graus aquesta tarda, també al Matarranya. i tot plegat ja aquesta tarda amb l'aparició del sol, aquestes boires matinals que s'acabaran retirant en gran mesura. Pel que fa al cap de setmana, calor d'estiu, fregarem els 35 graus a la cubeta de Mora, per exemple. N'estem pendents a la xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
5: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: Va! No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
10: I si aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
9: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
11: Depèn.
9: Ai, Martín, fes el favor.
12: Adelante. Vayan tomando asiento.
13: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
14: ¿Envenenada?
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
15: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
16: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
16: Este es el camino.
0: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
0: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
0: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
0: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
0: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
0: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit. Amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
1: Notícies en xarxa.
0: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen, que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats, i deuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que entre altres demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
0: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent, una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
13: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven, i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents, que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
14: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
0: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i esperareu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
0: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
0: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
19: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
20: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
18: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
21: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
22: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
21: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
0: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
5: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
2: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
3: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel 40, que també és director de Ràdio Capital.
23: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
3: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. Nueva York!

0: Musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar el quart, no el poden ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda. I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga a la primera divisió masculina. I el Girona de Mitchell té una autèntica final. Caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió o en cas d'empat o derrota contra l'Elx, descens a segona divisió.
5: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Mitchell no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Mitchell ha parlat del desempador.
5: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
2: Demà l'Espanyol ja ha salvat, rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell es juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.
6: La xarxa.
7: Continguts en xarxa.
8: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats de Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
9: Hola! Va!
10: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
11: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
8: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
10: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
12: Depèn.
10: Ai, Martín, fes el favor.
13: Adelante. Vayan tomando asiento.
14: Tendrán que esperar al menos una hora.
6: Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
7: Envenenada.
8: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
12: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
13: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
8: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
13: Este es el camino.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Antena Caro. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. La tercera que han mantingut aquests darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o coordinadors digitals. La consellera Riubó admet que la demanda salarial universal de 500 euros mensuals al 2029 que han fet els sindicats no es pot complir.
2: La contraproposta que es va fer arribar doncs per part d'alguns sindicats doncs fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Els sindicats no veuen bé la proposta que ha posat sobre la taula d'educació perquè no té caràcter universal i anuncien noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
3: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
1: Com sentien, han quedat per negociar dimarts vinent, justament també hem parlat de noves mobilitzacions coincidint el dia 10 de juny amb els exàmens de selectivitat i la visita del Papa. Per cert, que Educació incrementa en prop de 5.000 places noves FP per al curs vinent. D'aquestes, 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternatiu. I un altre dels temes del dia, els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros d'aquests diners. 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda. L'oposició assegura que aquests pressupostos són, diuen, idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern Esquerra i Comuns de fer perdre el temps al país. I desconvocada la vaga de Rodalies prevista pel dia 27 de maig i el 5 de juny, que coincidia amb aturades de docents convocades a tot Catalunya, segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres. En un comunicat han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública per posar en marxa un procés de mobilitat.

Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites. Yes,

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya part per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. En declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
2: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
1: I l'AP7 acumula fins a 40 quilòmetres de retenció en dos sentits a la marxa i en diversos trams del recorregut aquest divendres a la tarda en aquesta primera fase de l'operació sortida de segona Pasqua. Les complicacions s'han generat des de primera hora de la tarda a causa d'alguns accidents de poca gravetat o d'avaries. Els punts més complicats s'han registrat a l'altura de Llinars del Vallès o Santa Perpètua de Mogoda, però també n'hi ha hagut a la Roca del Vallès, a Montmeló, a Barberà, al Papiol o a Castellví de Rosanes o al Perelló. Es preveu que prop de 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. I els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter de Manlleu que podria ser de gasoil o dissolvent. Es va detectar ahir al vespre la zona de la passera i del riu i la captació d'aigua d'Osona Nord va haver de parar la captació unes hores. L'olor encara se sentia aquest matí perquè de fet és el que va alertar ahir a la tarda. Per les taques del riu sembla que portava, diuen, benzina o algun dissolvent, tot i que de moment encara no se sap l'origen. Les cisternes per retirar el contaminant ja van començar a treballar ahir al vespre. I Manresa destinarà 2,5 milions a la millora i al manteniment de l'espai públic, a la inversió més alta de la història. Les actuacions se centraran principalment a les voreres i calçades, camins rurals i també als parcs infantils. I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys en la seva gira mundial Debí Tirar Más Fotos World Tour. Milers de fans s'han concentrat a les portes de l'Estadi Olímpic des de fa hores en una jornada que ha estat marcada precisament per la calor. El públic s'ha esperat pacientment a l'hora d'obertura de l'estadi per agafar lloc. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en només 24 hores.
0: Notícies en xarxa. Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Comença el camí conjunt. Roquetes viurà el primer intercanvi cultural amb el municipi francès agermanat de Sant Marcel-sur-Aude el cap de setmana del 30 i 31 de maig amb la visita d'una delegació d'entitats i associacions roquetenques a la població occitana. La banda de música de la lira roquetense, els gegants Isabel i Gregori, els grallers de Roquetes i una representació del patronat de festes de Roquetes portaran a la població occitana una mostra de la tradició cultural i festiva roquetera amb diverses activitats a la vila. El retrobament es produirà després de celebrar-se l'any passat els dos actes institucionals d'agermanament a Roquetes i Sant Marcel-sur-Aude, coincidint amb el 175è aniversari de la ciutat. La comitiva catalana estarà formada per un centenar de persones i es trobarà encapçalada per l'alcalde roquetenc Ivan García, acompanyant de la resta de membres de la corporació municipal. El programa d'actes del primer dia d'intercanvi cultural de Roquetes a la població de Sant Marcel-sur-Aude serà el següent. El dissabte 30 de maig a les 6:30 de la tarda, desfilada pels carrers de Sant Marcel a càrrec de la banda de música de la lira roquetense, els gegants Isabel i Gregori, els grallers de Roquetes, el patronat de festes i la representació institucional pels carrers de Sant Marcel. A les 7:30 de la tarda, concert de la banda de música de la lira roquetense a l'Espai Cooperativa de Sant Marcel i a les 8:30, sopar popular i, a continuació, sessió a càrrec del DJ Pau Mestres. La visita a territori francès es completarà l'endemà diumenge 31 de maig amb un acte institucional conjunt amb l'Ateneu Republicà de Narbona, on està enterrat l'alcalde republicà de Roquetes, Joan Castells Laguedo, exiliat a França i que va morir el 1944. Concretament, el programa de la segona jornada, la del diumenge 31 de maig, començarà a les 10:30 del matí amb l'homenatge a l'exalcalde de Roquetes, Joan Castells Laguedo, amb la interpretació d'una peça per part de la banda de música de la lira roquetense i l'ofrena floral del ram de la geganta Isabel al cementiri de Narbona. A les 11:30 del matí, visita turística a la ciutat de Narbona, amenitzada amb una cercavila a càrrec dels grallers de Roquetes. El regidor de Memòria Democràtica, Cultura i Festes de l'Ajuntament de Roquetes, Siscoller, destaca que el programa d'activitats permetrà engegar de manera efectiva l'agermanament.
5: La visita que es farà des del punt de vista oficial des de l'Ajuntament de Roquetes i entitats culturals, festives i educatives és per ja engegar este agermanament que vam prometre aquest any passat, el 2025, per a que Roquetes i Sant Marcel puguen ja d'una manera o altra caminar ja conjuntament en projectes compartits. Dins d'aquests projectes compartits hi ha, per un costat, hi ha una desfilada de geganters i grallers de Roquetes juntament amb la banda de música de la Lira pels carrers de Sant Marcel. També, en aquest cas, hi ha previst un concert de música de la banda de música de la Lira a l'Espai Cooperativa de Sant Marcel per la meva tarda. Hi haurà menjades de germanor entre els dos municipis. Calculem que seran al voltant de 400 persones les que assistiran entre els centenar que anem de Roquetes, més tota la gent que s'hi afegeix que d'allà, perquè es comprèn que és una cosa bastant novedosa i ha fet que la gent d'allà respongui bé per la informació que ens està arribant. I també hi ha, en aquest cas, com no, la part de memòria històrica, que seria el diumenge, en la qual hi haurà un reconeixement i, per tant, un acte d'homenatge al cementeri de Narbona, a l'alcalde que està enterrat allí, que és Joan Castells, més conegut per l'Àgedo, que va morir a l'exili. També és alcalde d'Esquerra Republicana. Després també hi ha una visita turística i cultural per Narbona, on hi haurà desfilada dels grallers i gegants, i també els grallers també pel Mercat Central de Narbona, on que és un espai gastronòmic i també és un espai de venda, que els diumenges està molt concorregut, també allí es farà una actuació dels grallers de Roquetes. També hi haurà un intercanvi d'impressions i en centres educatius d'allà, que ho portarà a terme una diputada del Departament de Pirineus Orientals, que justament és de Narbona i que ha vingut ja alguna vegada aquí a Roquetes. I que, bueno, en definitiva, el que pretenem és que la cultura, la festa i l'educació puguen ser els eixos d'aquests intercanvis entre Roquetes i Sant Marcel, i agrair també a l'Ateneu Republicà de Narbona, que sense ells moltes d'aquestes actuacions no s'hagués pogut portar a terme. També el dissabte a la nit, després del sopar que en aquest cas va càrrec de l'Ajuntament de Sant Marcel, hi haurà una actuació del DJ Pau Mestres, i que també procurarem que no només sigui un agermanament i per tant una festa per a la gent gran, sinó que també sigui per als jovens del municipi i de Narbona, perquè puguem tindre una vetllada de música de DJ, un DJ de Roquetes, i puguem veure com i en quina manera la gent de Roquetes, també els jovens de Roquetes, xalen, gaudeixen i veien també una part de què és la música moderna.
4: D'aquesta manera, Roquetes iniciarà els intercanvis culturals amb Sant Marcel Sugot el 30 i 31 de maig, amb la Lira Roquetense, els gegants, els grallers i el patronat de festes, portant al poble francès una mostra de la tradició cultural i festiva roquetera.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
6: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres, i de fet les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent en aquests moments encara voltem als 33, 34, 35 graus, i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos, o ja aquesta nit i demà, alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar, pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat, o només amb núvols prims, i pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
7: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
8: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
9: I si sa vaca és més rara que les merles blanques.
7: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
8: Dona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
10: Depèn.
8: Ai, Martín, fes el favor.
11: Adelante. Vayan tomando asiento.
12: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
13: Envenenada.
7: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
14: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
15: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
16: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
7: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
16: Este es el camino.
17: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Vos, soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins a les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, Remember i Actual Heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, Remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. El lúdic, l'inconfundible, Tites. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so Remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Prepara't per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia.

I vinga, va, i després d'aquest marrac brutalíssim que ha sonat ara, ja ve un altre, eh? Essential Fatalism. Això es diu Goodbye. A disfrutar-ho.

0: Estàs escoltant Riff Stop.
1: A cada programa tindrem un DJ o productor invitat on li farem unes preguntes per conèixer-lo una mica més. Avui a Rave Store rebem un artista que fa anys que deixa empremta a la pista. Un nom lligat a l'evolució de la música electrònica del nostre país, amb una trajectòria marcada per l'energia, la tècnica i produccions que han sonat en clubs, festivals i sessions mítiques. DJ, productor i apassionat de la música des de sempre, d'aquells que no necessiten presentació quan comença a sonar el primer tema. Esta nit ve a compartir música, records, experiència i molta essència electrònica. Pugeu el volum perquè avui tenim una autèntica llegenda a Rave Storm. Nom artístic.
2: Dani Fiesta.
1: Nom real.
2: Daniel de la Cruz.
1: D'on ets?
2: De Barcelona.
1: Primera sessió que recordes haver escoltat.
2: El Max Mix 3.
1: El teu DJ de referència des dels teus inicis.
2: Siempre me gustó mucho David Olear y Ricardo Forns, pero el que más me influyó fue mi hermano Richard de Sistema 3.
1: Quina és la primera discoteca que vas anar i quina edat tenies?
2: La primera discoteca que pisé fue el Estudio 54 de Barcelona, con 13 años, una sesión de tarde, y para entrar utilicé un carnet falso.
1: Primera discoteca que vas posar música en públic.
2: Mi primera sala como DJ fue el Teatre de Mollet del Vallès, en Barcelona.
1: Explica'ns un poc la teva primera cabina, de què estava composta.
2: Mi primera cabina la componían tres platos Technics y unos Denon.
1: Actualment, quin estil et defineix punxant?
2: Actualmente pincho máquina, progressive y remember.

Des d'aquí donar-les moltíssimes gràcies per acceptar la entrevista al gran Dani Fiesta, gran DJ, gran productor de l'escena musical, un grande, com diríem. Ja està sonant un dels seus temes més famosos, això es diu Every Time.

divertidos y molt festeros. A veure si us agrada aquest tema, que a mi m'encanta. Brian Cross amb Fight Scene Presents Carlos Revuelta. Això es diu Ride Away de 2002.

Vinga, va, i un cop més tornem a tirar cap a casa. Ja la coneixes, lo meu primer tema que va sortir a la venta i que li tinc un carinyo especial. Això és DJ Tites amb Magda Llambrí, Baidà Aguilar. Això és El Cielo No Entiende. Remix, arriba!

Vinga, va, i abans de la sessió d'avui anem a ficar aquest tema que es diu Let's Cry, i està fet justament pels germans del nostre convidat d'avui. Tots eren DJs a esta família i productors. DJ Richard, en Johnny Bass. Vinga, va! Vinga, va!

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En sesión, DJ Peters.

estàs escoltant?

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més xalador en diferència de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes! Yes. Ojo, avui... Avui l'he clavat, però ben clavadeta, eh? Bo. Se nota que tinc el jefe per aquí detrás ficant-me pressió. Dic que avui ho he de clavar. Ah, clar, que no em dic res encara, qui serà? No dic això.
1: Deixa de ficar-te pressió.
0: És que estic en una pressió añadida.
1: Va, que va, si t'està ajudant a tot, home, que t'estan bé.
0: Diu, jo treballo millor en pressió. Hi ha gent que en pressió treballa millor. Bueno, va, comencem a saludar la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
1: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
1: Comencem a tindre la calor aquí, eh? No?
0: Ja em fa massa, eh?
1: S'acaba la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar que n'hem tingut, almenys.
0: Ara comencem a fer calor estos dies?
1: Sí.
0: Ja no saps allò, me fico pantalons curts, me fico pantalons llargs, veus la gent en sudadera, veus la gent en jaqueta, els altres en tirants... Ara és una locura, eh?
1: No, res, la setmana que ve tots en roba d'estiu ja. S'ha acabat.
0: Hola, molt bona nit, senyor Calú, què tal, com estàs?
2: Bona nit,
0: jo quina careta, eh?
2: Que estic content avui.
0: No? Ven una felicitat al programa, que això és bonic.
2: És que, Tito, que avui has d'estar tornant una sonrisa a la boca. Que avui és audiovisual, això.
0: Ai, hosti, sí, avui mos han ficat.
2: Sí, sí.
0: Tinc una càmera aquí al mig de l'orella, eh?
2: Jo tinc dos càmeres, dos mòbils i una sonrisa tornant a la boca, Tito. Oh,
1: saps per què? Estem pujant caché, estem pujant
2: caché. Estic content, Tito, perquè estem aquí una vegada més a fer punyetes. Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs tan preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
0: Qui rebrem?
2: Vaig a fer un spoiler. Rebrem el, Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes.
0: Ep!
2: Saps per què?
0: A veure.
2: Que no celebrem, que vam celebrar estos dies atrás un aniversari.
0: Vaja. Sí, vam estar d'aniversari.
2: D'aniversari de què?
0: Però acabeu de dir...
2: De Antena Caro, Tito! L'aniversari... El 35è aniversari d'Antena Caro.
0: T'has equivocat, eh?
2: Tito.
0: T'has equivocat.
2: Lo 40...
0: Paco t'està escoltant,
2: lo 40... Com és el 40è aniversari d'Antena Caro?
0: T'has equivocat, eh?
2: Lo 50è aniversari d'Antena Caro.
1: No mos passéssim, no vaig estar llarg.
2: Lo 30...
1: Que no som tan vells, home.
2: Lo 30è aniversari d'Antena Caro, Tito.
0: No.
1: 30, 20 i pico, a veure, Tito.
0: 39è.
2: 39?
0: 39.
1: No ho hauria dit mai, jo, eh?
2: Pues mira que...
0: És que no has vingut informat o què?
2: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
0: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
2: En sèrio.
0: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
2: Igual, el tenia preparat, eh?
1: Que... 39 anys Antena Caro.
0: Ojo, eh?
1: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
2: Jo me'n recordo,
1: si trobem fotos.
0: No, de trobar trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
1: I ja m'explicaràs. Tens 39 anys, jovenets a tope, eh?
2: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i un pare ficava, Calo, que anem escoltant Antena Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
0: Sí, sí, això és història, història d'este país, eh?
2: Tito.
0: Què?
2: Què? Alguna algo?
0: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això.
2: Teniu
0: alguna noticieta?
1: Fiquem-nos actualitat.
0: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va. Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, home.
2: Sí.
0: No m'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
1: Bueno, és que sempre té joc.
0: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
1: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, eh? I el que nosaltres no sabem que de búnkers per ahí en trossos d'extraterrestres ja no ho...
0: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
1: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot això. Doncs
0: ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i diré, pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser Com no se podem,
1: que podrà.
2: La meva opinió és que la meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres.
0: Ah, bueno,
2: tipus de Uber, te recordes? Pues,
0: si no, no ho vist, no ho vist. La imatge aquella que està Donald Trump així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò és?
2: Resant
0: per Nell o resant en Nell o què fan allà?
2: Com si fos l'extremació quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
1: No ho sé, perquè jo aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar, és que no, com m'ho sorprèn tant sempre les seues reaccions.
2: El narcisista de manual?
1: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagats, eh?
2: Una pisca de machisme, una pisca de...
0: La pisca de tot.
2: De tot,
0: la pisca
2: sí,
0: massa,
2: sí.
0: Eh?
1: No ho sé.
0: Bueno, ja verem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps, vaig tirant una miqueta i no... I
2: al final ara està
0: no
2: per Cuba.
1: Oi, que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen, tu d'aquí això no ho pots ensenyar.
0: Igual se'l carreguen.
1: Home, és que...
2: Si ja, més no ho pot dir.
1: No diuen que els ciutadans... Si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
0: Ja veurem, eh.
1: Ja estaria bé que m'ho enteréssim realment del que hi ha, també.
0: Bé, claro, que tenim tot el dret d'enterar-nos.
1: Aquí mouen el locotarro els de dalt i ara no m'ho enterem de missa la meitat, m'entens?
0: Bueno, què? Claro, ara veig la teva careta de felicitat avui, també.
2: Què passa?
0: Campeones!
2: El primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
0: A més, aquí de l'Espanyol.
2: No.
1: Per lo bé que ho han portat.
2: No, pel nadaplete que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Vos heu esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
0: Bueno, què vols més? Millor això que no res.
2: Un nadaplete es mola, també, eh?
0: Vas anar a la rua o què?
2: No, home.
0: Tots només feies falta tu. La gent que hi havia allà, eh?
2: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
0: Igual que jo.
2: Era un nestí, unes pipes.
0: Ja
2: està. I dius, xutant, xalant. Però... Però això, fluixet, va aparèixer comparant-se el de després de Tito Flor. La de Tito Flor, això sí que... Què? Bé, sí. Això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar-ho.
0: Eren otros tiempos.
2: Però el tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flor, espectacular, que no...
0: Ah, parles de...
2: Tito Flor.
0: Me pensava que anaves la rua d'abans,
2: quan Messi
0: tot allò escarrava les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
2: La rua va estar bé, però comparant-se el que va vindre després de l'espectacle...
0: Sí.
2: Que lamentable.
0: Aquí, claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid com no l'havia fet, pues, jo he de fer no una rua, jo fotré un espectacle.
1: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, los harà d'aixafar les copes.
2: Nice.
1: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no en xafen cap.
0: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com se diu? Chanchi. Què et va aparèixer allí fumant? I...
2: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell dia. Te ho prometo,
0: És que no parava, tio. No parava, dic que s'ho fegaràs, home. Ells allí dalt, jo també vaig trobar una miqueta el tema de la seguretat, tio, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, estaven allí davant...
2: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, m'entén? Estaven els dos gallos allí. Però què, tito?
1: Los del Barça no caiem. Los del Barça no caiem. Ni mos cau la copa, ni mos cau... És que... Ni el vàper, ni un got, ni una llauna. Nosaltres no llancem res.
0: I el festival que va dir que fotre el senyor Laporta a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, allí la controladora.
1: No n'hi havia per a menys, no n'hi havia per a menys.
0: Se veu allí el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
2: és nostre senyor, aquell moment. Laporta, aquell moment, és nostre senyor.
1: Ah, sí, senyor.
2: Que després també deus dir, home, un tio com... El president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
0: Com Florentino?
2: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, de xarra d'un camell.
1: A veure, si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atrás, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica... Però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que sigui el puret, l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
2: És tal com raja, li podràs dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. cada cosa que fa quan ve el jugador, vienes a este club, tot és divino, correcte, és més celestial, saps? No, tampoc cal portar el pal a pel curs sempre.
1: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
2: Aquí està.
3: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Ah, jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te lo vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid.
2: Limito. Aplaudís, perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
3: Te limito, perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així, em va dir, pues si el claves, eh? Diu, pues si el claves.
2: Exclusiva, lo pròxim invitat que portarem a fer punyades serà Florentino, vos lo prometo, en presència aquí.
3: No us... Ese va fotre allí, i ja voy a dir, t'apareix cada dia, a mi me han elegido el mejor presidente de la historia, no de la del Real Madrid, no. De todos los clubes, a mi me da vergüenza decirlo, me da vergüenza.
2: Sí. Sete Champions,
1: són
2: poques, no sé.
1: Bàsicament.
3: Un sinvergüenza.
2: I dient que intentarà decapitar periodistes pels seus dos ous, que no sé com tanca les cames, perquè els ha de tindre un tamany.
1: Però que a veure, ara parlant en plata, realment, quants ets de Florentino Pérez?
2: 78.
1: És que
3: no ho sé, perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
2: A veure, si tu...
1: Bueno, la hierba nunca muere, eh?
2: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que bé, és que és
1: un sogre,
2: és un sogre, el més falta. Carlo, ajuda'm un moment que no l'encuentro. Te ho prometo que... Porta-te una miqueta preparat, tio.
3: No ho sé, el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista, volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí hi ha hagut també...
2: Però això tu pensa que això ja és un altre... uns altres temps. Aquell home dir-li niña, en su demà va fer l'entrevista en Pedrerol, i diu, pues le dije niña. Es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
1: Bueno, però és que heu d'entendre en compte que, claro, què passa? Que també és el que parlem. Aquest home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol i li heu de perdonar.
2: No,
1: perquè però... realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real.
2: Molt bé.
1: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap, perquè els ho tindria tan de respecte.
2: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
1: Són d'una altra escola.
3: Allí va sortir declarat que és un machista, lo típic superior, machista.
2: Però ell dirà que no ho és, perquè ell no sap ni què significa. És com Rubiales.
1: Correcte.
2: És el mateix.
1: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
2: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
3: Hòstia, que està en lió tot això,
1: Jo avui a migdia sortí per TV3 i el titular de baix ficava que havien col·lapsat Tortosa. Ahir, a mi m'ho han dit tots tres, ahir tant matí, que
2: m'han
1: dit, ni si vos ocorris que entra dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin
2: metges
1: i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixem, però no fem res. Si es fa una huelga, s'ha de fer per a fotre soroll, com los països estivern. Talles l'autopista, talles per allà dalt, de dir, la banda de dalt de Girona, que no puguem passar a França. Si fas una huelga, t'has de fer sentir. Has de donar pel sac, perquè realment, si no, no s'arreglen les coses. Que col·lapsen el que vulguem.
2: Però el que ells reclamen... Perquè ara estan dient 500 pavos més.
1: Molta gent se pensa que reclamen el jornal.
2: No, és que ara...
1: A part del jornal, reclamen moltes coses que s'han retallat en educació, que realment...
2: Però ara...
1: Hi ha moltes de mancances, eh?
2: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja, com a requisit mínim, perquè cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim indispensable és... 500 euros més al mes durant 4 anys d'ara hasta d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, aquest any que ve 100, l'any que ve seràs 200.
1: Doncs pues, hasta... tampoc no estan.
2: Home, clar,
1: tampoc no estan. Perquè, a veure, parlem-ne. I vaig a mesclar temes que no toquen. Però els polítics, què passa? Pues no es pugen 100 euros a l'any, eh? No. A veure, aquí, o com diu, com dia aquell, parlant feament, o mos acalentem tots o li peguem patada a l'estufa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora, ni d'institut ni d'ESO. Perquè damunt és el que parlem, los crios, avui en dia, molt diferents. L'educació, es te fa dir, se dona a casa. I molts de pares mos pensem que, ai, perquè els mestres, no, perdona, el que has d'educar ton fill ets tu a casa. El mestre no l'educa, li ensenya.
2: Escolta, sí, això estem, va així. Estem parlant que tu, quan vas al col·legi...
1: Jo quan anava a col·legi, a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava. I acabat arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb un pare i que li hagués dit perquè de dir ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
2: Els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no li deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Això has de pensar que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlar amb un fill i almenys que tingui la motivació suficient
1: jo
2: per que
1: tingui... Jo l'únic que puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
3: A més d'avançar, tracem.
1: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és... Oh, és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, un cara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fadam.
2: Això ja no entrem, això.
1: Bueno, però el que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
2: No, però que jo,
1: realment és el que parlem.
2: El que jo em volia referir és que ells havien...
1: No és el jornal.
2: Demanat,
1: hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
2: Jo que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta i així almenys tot el que fem que vos sortia rentable.
1: De 100 euros a l'any?
2: No.
1: Què són 100 euros a l'any, tio?
2: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està 500 euros.
3: Què? Pues ho ficat aquí i m'heu deixat tot sol. Pues ho fotut aquí un cara a cara, que heu vist la càmera, que estan els dos allò cara a cara com a un ring, i s'han fotut allà dintre. Tinc, tinc, tinc. Bueno, va.
2: I Zapatero què, Zapatero?
3: No, deixem... No, no entressem en res més.
1: Va, follon, David.
3: Deixa estar, no entressem en res més. Anem a ficar música. Anem a ficar música, anem a... S'abrolla una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre el fica Nati, aquest temeta, així
1: Nati
3: per
1: l'estiu. Comença a estar en modo verano. Penseu que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
3: Yep.
1: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
3: Ja comença a estar...
1: No
3: te la ja fa calor.
1: Jo... Ja comença a estar en modo verano.
2: Jo sí que t'he vist vindre en biquini i què li passa, Nati?
3: Què li ha passat
1: avui? Avui no pots enganyar que tenia la cama.
2: Hòstia.
3: Bueno, va.
1: Modo verano, nois. Ja, esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
3: Fiquem modo verano, fiquem tema...
2: Quin tema que mos toca, tita?
3: Ara, l'escoltaràs.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja fa dies que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca tot de lui Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això apunteu-vos-ho, perquè això lo peta.
1: Sí, sí,
0: ja lo està petando.
1: Sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Està.
1: Serà remescla rara Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: WhatsApp i ha estat què? Tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, però és que fiquem el tobogán. És que ja toca, ja toca.
0: He sentit el tobogán i es vorenat i
1: piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmana, hasta que no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, tres setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberans.
0: Sí,
1: és a dir, que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta... Estiu.
1: Us porto una miqueta d'agenda estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: El que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar.
1: Bueno,
0: però si ho diu Nat i això, doncs també, aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de... S'acaben, portem dues setmanes, les jornades de l'Ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi me va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicava, un pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Sí, sí, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està bé. Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt
0: millor.
1: Bé de preu. Si sí, us avorriu de dir, a part hi ha un munt de restaurants infinitat que fan cosetes, sí, menús eh? Molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'Ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan lo festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte, correcte. Lo mescla, també, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm,
0: toca'm
1: està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: Imatges i això
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: guai.
1: Sí, sí, vídeos xulo. De... Molt xulo, molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona...
0: Però què deu ser, rotllo com la lo de Gandesa? La Fira del Vi o no?
1: Claro,
0: deu ser
1: sí,
0: un rotllo com...
1: Sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una. Jo vaig anar a navegar a la Fira de Gandesa del Vi. Bueno, vaig una... Però una castanya...
1: Claro.
0: Ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portaven, ara res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge. Lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una tras de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Correcte, van fer la Trencacims fa dues setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23. Nice. La festa de la primavera de la Lira.
0: Amigo.
1: Ah, que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no fem cas, claro.
0: Concertillo ara, de la banda.
1: Espavileus. Espavileus perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple. Que és
0: això
1: la Lira.
0: Sí. Espanyeus.
1: Les coses com siguen.
0: Espanyeus.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. Oco Baix.
0: A veure.
1: Oco Baix. La Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que Baix. Mos ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis. 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del Club d'Agility, que està allí tota la programació i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Venen un munt de gossos de fora i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria. Els gossos
0: fer,
1: i els amos.
0: Veus fer unes coses, els gossos que dius, com és possible?
1: És Copa
0: eh?
1: De
0: bueno,
1: Catalunya.
0: Ja ho vam comentar, este dia que vam vindre
1: ells. És una passada, és una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, el nostre d'aquí, que no tenim res que envejar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. Los Riu Sona.
0: Amigo.
1: Los Riu Sona, molt bona. Buos, Catarres, Los Amics de les Arts, Pepets i Marieta, un munt més, a part que és un festival que cagues, superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, és la joca.
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no,
0: me van
1: que
0: contactar...
1: és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'ho dic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer de speaker.
1: Ah, no ho he mirat, posa un guant, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig.
0: Sí, sí, sí,
1: no?
0: El 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, este fin de, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no hi he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh,
1: també, també.
0: No havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, estem a Roquetes i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem. És que és el que diem, estem a l'estiu.
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info de tot, perquè és el que parlem, Tortosa, Rutes, Roquetes, tenim l'Observatori de l'Ebre.
0: Sí.
1: No vos penseu que s'han tancat, hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: El primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han, incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics, ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. Llavors, a mi tant estiu també fan una festa que fan, toquen cantautors per dalt de l'Observatori. És superxulo. És molt guapo. Això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules.
0: Pues
1: Tortosa.
0: Sí. Pues si el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte. Tortosa, tenim lo de Conficón. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa. 40.000 coses. Nois, no vos quedéssiu a casa? Que estem en modo verano, modo verano.
0: Veu, Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, pues rec, a fer-ne, a sortir
1: sí,
0: de casa,
1: sí, sí.
0: No
1: d'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival... Vinga,
0: començarem per les de Roquetes, que són de les primerenques, i ja anem pel mat.
1: Sí, sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per ara l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no, no he pogut.
0: A veure, mira, has estat aquí no escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No he parlat tot més tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: Tito, m'han dit que quan si has de parlar, que sigui algo per sumar. Més val estar callat i pareixer tonto
1: sempre
2: que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, eh? No calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i Basté. Los Clapés i Basté de
1: Roquetes. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és així important, quan li dius mestre, saps? Fenen i fan així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una miqueta...
1: És com si fossin Miyagi.
2: Sí, sí.
1: I sempre pots aprendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo soc del lado oscuro.
0: Bueno, va,
2: Padre del año, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, padre del año. Sí, sí, sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem,
2: va,
0: ja?
2: Fota-li.

0: València, sí, era mític,
1: eh? Pues,
0: amortitzat. Aquell de color blau, sí, blau,
1: sí, sí,
0: i gris.
1: Con les cançons de Navidad, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, allò era terrible.
0: Sí, sí.
2: I, bueno, i anècdotes xules, xules.
1: Bueno, vam l'Espoebre. Bueno, espera, us ho contarem. Vam l'Espoebre, seguint el fil. El primer Espoebre, però després, més cap a meitat dels 90, doncs, vam anar només al 87, vam deixar d'anar de cop, i vam dir, allò antes és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Espoebre normal i corrent un estant, no. Nos tiràvem 3 mesos construint el nostre propi interior de l'estant, los mobles, los aparatos, los cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba...
2: Si es fa, no
1: es
2: fa.
1: Un Espoebre, i va fer molt de vent, un dijous nit, o sigui, previ a la inauguració, va fer un vent, i nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional,
3: sí,
1: o sigui,
3: el
1: quartel, detrás del parque, allí aquella zona hi havia estants, també, no? Tot, si n'hi havia 5 o 6, es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara los aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, ens un demà, ell i alguns més acaben de portar foto perquè ens van canviar, ens van posar mos després a l'interior al costat de la petja.
3: Ells dels nacionals, ja.
1: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon, i sí, i passaven els de la inauguració, i jo aguantant, i tots mirant i dient, això quin estant és? No, no, antena caro, antena caro. Oh, tecnologia punta. Estàvem en les últimes de tecnologia, i l'àmbrica total.
3: Increïble.
2: Els inicis, Calu, van ser molt forts, però no tenien coneixement. Tu imagina't,
1: sí, és bo,
2: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, ¿vale? Jo me fico el control i estava al botó i l'altra part de vidre.
1: Mos atrevíem en tot, eh? Com està ara?
2: Com tirem les notícies?
1: Com està?
2: Ni tipus, ni internet, ni gent.
3: Pues diari, com nosaltres fem ara.
2: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: En directe.
4: En hebrenc, en hebrenc.
1: No, no, no, però anàvem traduint. Ell estava allí en Tastatites, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va, s'ha inaugurat a Tortosa.
2: I arribava una paraula raquetes,
1: que no... I on arribava, que em sigui, lo deportista alemà, Wenzel-Seiner? Doncs pues així, així. I arriba, i tal cop me quedo així.
2: Pots ser per ensat?
1: Sí, me va sortir, no sé com me va sortir.
2: Mira,
1: este, només ho veig que de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol, dic, què fa ara? No sabia què fer, mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat, i jo riu que riu. Va, para.
3: No, no,
1: baixava el micròfon perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfon, riu que riu altra vegada. No vam poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
3: Diràs que el veig assomar els ullets.
2: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetro, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, anem a presentar. Saps la música? No, tornant a fer la... Ara sí. Saps la música, t'arribaves al micro...
1: Sí, sí. Estaves escoltant la cançó i és que la cançó feia.
2: I la gent, sí.
0: No trobaves el moment, fins que veies que la cançó ja...
1: No, el que no trobaves era tu, sí, no t'atrevies.
2: Paraules.
1: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per Amúnia, els tenien tots. Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ella estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, però quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors, mira, Paco, he anat al lavabo, no? O al contrari, que era una mica...
2: I s'enganxava el disco i s'ha retrasat.
5: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record, en Clau de Nit.
2: Ah, sí, un programa de
5: que vos picàvem.
1: Sí, sí,
5: i nosaltres pel telèfon vos demanàvem les cançons també. Ves, i entén-vos, eh?
1: Sí.
5: Lo xapurreau nostre.
1: No hem sigut mai, digues. No,
3: que aquella trucada devia costar 70 o 100 pessetes de la cabina de la roba de Cristo.
5: Però nosaltres fèiem tot el poble esperant la cançoneta.
1: Perquè vam estar parlant-nos, escrivint coses, anècdotes, i ahir gitant-me estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I me va vindre això dels discos dedicats, no? I ne feia un també de música lenta que es deia Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale. Però de discos dedicats han fet poques vegades, i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, me pots posar una cançó? Jo dic, sí, quina cançó vols? I em diu, quines tens? Dic,
2: home, la veritat és que no en tenia moltes, tampoc.
1: Home, però quines tens? Ara diu, quines tens? Diu, home, quines tinc, però tu quina vols? No, dis-me quines tens, ja t'hi dic, home, no. I al final vam la primera que mos va vindre, però sí, no hem tingut bé.
3: Que sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que és
2: sí, com la tota setmana. Sí, almenys en cap de setmana, perquè llavors no existia.

0: No teníem ordinadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de casset. Utilitzàvem cintes de casset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes platines de casset que podies ficar 5 cintes de casset. Això eren 10 hores. En teníem dos. 10 hores dissabte, 10 hores diumenge.
1: Super.
0: I bueno, però claro, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però poder-les ficar en cap de setmana, poder fer festa. Pues, anècdotes de la mitjora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
2: Però s'havies vingut a Ribolla. Aquí feu un segon estudi.
1: Havien gotelleres.
0: Què? Va muntar una tenda de campanya.
1: Una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins ja tenien fotos, dins els estudis allí fent ràdio més xulos.
3: No, temes que hi les gotelleres quan plovia.
1: Sí,
3: havia. I no se sentia la clara. Sí,
1: no,
3: la tenda.
1: Però no mos fallaven que era molt ja.
4: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar una tenda.
0: Fete mollo.
2: Van clavar-te les piquetes, eh? Van clavar-te les piquetes.
4: De Paco m'ho crec, que és molt ficat, i mira.
0: Però mira, si em van fer, que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes i van baixar la ràdio al carrer, però no podíem baixar-la així, no, van muntar un estant en ferro, soldat, en fusta.
1: Sí.
0: Vam tirar un cable de la finestra baix al canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
1: Si ho van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plenos per la ràdio.
0: En directe.
1: Aprofitant el cable, ja el vam embotir de baix del canal a la sala de plens i se van fer els primers plenos des d'allí, però...
4: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
1: Ja estava tot preparat.
2: Des de la ignorància més extrema.
1: Vinga, va.
2: Vosaltres emetíeu i la senyal l'enviàveu a través de...
0: Mira, jo estava baix de la sala de plens, en la mescladora amb els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors.
1: Sí,
0: parlàvem jo. Prepara, que va a començar. Vinga, va, sí, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
2: Ell, vale.
0: En cable.
2: Perquè el dia que tu vaig de casa, el dia que dius vaig de casa...
1: Vaig de casa.
2: Vaig de casa, perquè la ràdio estava...
1: Al tercer pis.
0: Al primer pis estava l'Ajuntament, la sala de plens.
2: Les infraestructures al límit, al detall.
1: Sí, l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines, quan entraves.
3: És que, claro, si et pares a pensar... Ells eren jovenets, estic parlant de 39 anys.
2: I
3: vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
0: Ara estic fent recopilació de cintes de casset, digitalitzant-les per a l'any que ve, el 40 aniversari, i surten cada joia.
3: Jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat en
1: personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre-ho tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Perquè tu puguis tindre un futur, pues, el que és clar.
3: I és fàcil.
1: Llavors,
0: mòbils, càmeres...
1: Si anaves a la càmera allí, claro. Que també l'havies
0: crispat
1: algú.
0: Si fes fotos, les havies de portar a revelar, claro. I havies de pagar, i es feien les fotos tot, testetes.
3: Però això me refereixo que avui en dia ja és el que m'ha avançat en la tecnologia, imagina.
2: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa, tenim a Paco de Falla tota la vida, que
4: home,
2: sempre
4: ve a ajudar-nos. Sempre ho arregla.
3: Tota la vida.
4: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja en Toli, l'arxiu...
0: Hi ha aquí unes caixes de cintes de casset, i al teu costat, si mires, hi ha cintes de casset.
2: Això es pot fer molt bé.
0: Si estan ben guardades com estan, allí amuntonades a un racó.
1: Sí. Com estaven abans baix, que tenim un quarto allí ficades.
3: El problema serà el dia de demà trobar un radiocasset per a ficar-lo.
0: Això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. Un 127.
1: També tens
0: de Carlos Morales. Van agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
1: I una
0: pomilla. I el van ficar-lo dins del ball de festes. I des d'allí dins del ball de festes allí gravàvem i fèiem de tot.
2: Imagina tu que l'església. Quants éreu que...
0: Que ho va muntar, eren quatre, després se va afegir Antolí al cap d'uns mesos i després tenien col·laboradors, gent que venien a col·laborar i fer programes.
2: Ell hi haurà cervesa, m'hi diu que hi haurà cervesa. No. Si vos ajudeu,
1: Cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
2: Sangres,
1: Boldó sí que estava de...
0: Josep Maria Boldó.
1: Potser era el tresorer, i no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no ho recordo bé.
2: I teníem
1: molt bona relació, i venia a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos, i me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual que se tirava 3 anys, que va tenir de cava la nevera sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya i anem a fer l'estudi 2 ja, allí en quatre tomots ficats com vam poder, i ara anem a forrar-la, clar, diners zero, no com aquí en el típic.
0: Això són les oberes modernes.
1: Que és un mito, és una llengua
0: humana. Va anar
1: lo de les oberes, no?
3: Tota la vida.
1: Van començar a ficar la cola, començava a ficar les oberes.
0: Oh, quina calor. Oh, quina
1: era estiu.
0: Oh, quina calor.
1: Una calor. Tens algo per a veure? No.
0: Anem a la nevera?
1: Res fresc. Bueno, doncs bevem-nos el cava. Mira.
0: Aquell cava. Entre la cola.
3: Pelotasso.
1: Lo que era. Ah. Vam agarrar una classe de castanya els dos. Vull dir, però, jo em pensava que encara m'ho estem rient ara. Vull dir, perquè és que allí, a pegar amb les oberes, la veu recta, dic, no sé, és que no té res.
4: I riu que riu, i riu que riu.
5: Dos preguntes. Hi ha alguna cita d'este moment?
1: No.
5: Fotos, almenys?
1: Fotos, n'hi ha
0: de... Fotos de tenir, que s'havien de pagar. D'este
5: moment, el de les oberes, vull dir.
1: No, de les oberes no, però...
0: Una vegada col·locada, sí.
1: Però de fotos, perquè, vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més a llavors pràcticament que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de pumes, jarsers, tipus suaderes...
5: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
1: Però teníem, mos van comprar-nos uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o
4: Tactel.
1: Allò dona calor, perquè vull dir, però calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encén ràpid.
3: Com
1: els
3: típics Adidas, aquells de la pell de presa.
1: I baixàvem pel carrer Major els dos, i però el que anàvem més xulos, perquè un era de color verd, verd tipus això, i lila com el teu jersey, mira, els dos. I en té la cara a l'esquena ben gran així.
4: I el vau fer allà, Matiu, que és bé,
1: que és bé.
4: Queda lluny, ja, mira, els de la cara,
1: no, no havia confusió.
5: Els de la cara o lo comia? Qui són de la
0: cara? Ojo, no m'ho comiessin.
1: Sí.
0: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la taulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més lluny arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, me parava allí i d'allí es veia...
1: I vivia la torre de la Mercè, ja ho entès.
0: I es veia la torre, i un matí arribo, paro el semàforo, miro i no estava la torre.
3: Alguna ventada.
1: No estava l'antena.
0: Me va agarrar com un angeló.
5: Lo mástil.
0: No, era una torreta alta que es veia. Mira, arribo al canal a Parco, m'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta.
1: La sort que va caure en diagonal, no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
4: Si hagués agarrat algú mal.
1: Va caure en diagonal, jo vivia, o sigui, encara vivia en el carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts, com ara, que portes auriculars i l'alambres i portes tot per a poder, abans de sorties, no sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra, no sé...
5: Algun imbècil, eh?
1: Este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, veigues, mira...
0: Va caure la torreta damunt la taulada, totes les teules, que era llarga la torreta.
1: Va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, es veu que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
5: L'estudi 2 recent fet, avui...
0: No, bueno, allí no va entrar.
1: Però cares de circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't, de 25 discos, jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repeat,
0: o sigui, tota la nit.
1: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs.
5: Pogué passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
1: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, doncs han de fer alguna cosa. I m'ho se va ocorrir fer un quadre en contactors i en
0: relògies. En relògies, contactors, programadors.
1: Per a poder, i vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant.
3: Ho vau gravar tot.
1: A ratos no, però vam fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allí en dos discos, que algun per algun posto l'altre dia l'has publicat.
0: Ara, no
1: per, sí, era en els tàctils? Sí, allí si lo busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos, tal qual, en l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
5: I els xandaletges, tot.
1: Xandalets.
0: I després també lo xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidiscs, que vam ser els primers en tindre, vam ser la primera emissora en tindre RDS, després van vindre los compacts, va vindre el DVD, va vindre
3: la cinta d'art,
0: ordenadors, el primer ordenador,
5: sí. Un 133, 21, 73,
0: el primer mòdem d'internet.
1: Tecnològicament, hem de dir que possiblement han estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però tenia menys giny. Perquè això que veus aquí, això també m'ha pegat nosaltres dos, eh?
0: Això però se'ns acaba.
1: I estes d'aquí.
4: Sí, però estes estan algo més rectes, ara. Sí, no? Estan ben apegades.
1: I les del cantó, que està el cantonet fet. Mira, si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
3: És que, clar, això és el que vos dia abans. És que realment, en 39 anys...
0: No, ha fet de tot.
3: Va arrencar antena, cara. No, no, i que realment... Estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia de ple.
1: Sí, hem tingut sort de conèixer la teva.
0: Sí, hem vist l'evolució
3: total. Hem tingut sort. No, perdona. Heu tingut sort de que vos heu sapigut adaptar.
1: Ja, però bueno, però hem vist l'evolució i l'hem pogut trastejar. Mira,
3: és molt de mèrit, això.
1: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. Quasi acabades, quasi. Les parets estaven fetes i lluïdes. No estaven els vidres, feien falta quatre detalls. Pam. En l'institut lo col·loquen aquí.
5: Sí.
1: 10 anys va estar.
5: Bueno, ja està aquí.
1: 10 anys.
3: Vam ser la primera generació de l'ESO.
1: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abans, o sigui, tal com se va deixar-se. No és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més. I l'únic que estava funcionant era l'emissora. No havia, i el bar dels jubilats, la primera planta, no havia res. Existia. El que era la biblioteca era el laboratori. I el que ara és la sala...
3: No, el que ara és la biblioteca, segon pis. Allà estava l'àrea de tecnologia, en Francesc. Això vols dir que no era el despatx de Toni? El laboratori estava baix, a l'altra banda, en Teri Sabater.
1: Al final havia una sala en desaigües i coses, vull dir, clar, jo no veig el que, però molts van dir això.
3: Entonces jo, si no vaig mal encaminada, si no recordo malament, me sona que a l'ala d'allà...
1: No, ja, vaig bé allò.
3: El despatx no estàs allà, de Toni.
1: Els despatxos era això, i el que ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
3: Ja ho crec.
1: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves, i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
3: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum.
1: Sorties d'allí?
3: Aquí, saps?
5: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
1: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari en dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a on està l'orientació de Roquetes Comunicació aquí al vestíbul, a obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys,
0: ja
1: i poder controlar, estava tot programat ja, i tindre hasta els tubos, per a poder fer coses des d'allà i des de la emissora poder fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en projecció.
0: Dit és, el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, te'n recordes d'aquells mòdems? Primer ordinador per a baixar una cançó dia i mig.
4: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfono, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven i sentia ma mare parlant pel cable.
0: Que era curiós. I al principi...
3: L'emule n'hi havia un altre, n'hi havia un altre al principi. Que aquell és el que dius tu, que els deixaves enxufat en l'ordenador tan sunt de mans.
4: L'emule i un altre.
3: Els
0: primers equips d'emissors que teníem, quan els ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven.
1: Ma mare, diu, avui que heu fet... No sé, jo...
0: La tele no va.
1: No sé què ha passat des de les 6 hasta allà a les 8, que la tele es veia interferència, se parava... engegàvem allò que hi ha parat, allò no havia passat cap classe de revisió,
0: voluntat d'ells,
1: i m'explicaves quan engegaven, allò resta que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
3: Interferències a tot
1: dir.
5: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar, me cago en Déu, que això...
0: Sí.
5: I ara tarda 5 segons
4: a
5: i
4: mi, no s'hi va lento això. Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has d'anar ficant un disco.
0: La música està molt a fer amb nosaltres.
1: Bueno, i va fer dos discos. Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem un ordre. hi havia una, o sigui, teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, i després van arribar els CDs.
4: Sí,
1: eh? I fins que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a un los singles que estaven, que ja s'havien posat,
4: sí, eh?
1: I els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt lo repeties per la tarda, però després havien aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda, i això ho teníem molt clar. Per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després com van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda te la posaven cada hora, sí, te la clavaven
3: 40 vegades al dia.
1: Vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim,
4: però que vull dir que era una cosa molt elaborada,
1: manual,
4: no com ara,
1: manual,
4: era
1: manual,
4: molt,
1: manual.
4: Tenia molt de mèrit.
1: Soltaves el disc a les mans, sí, claro. I alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, de que et saltes l'agulla, entre mig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques,
4: sí, eh?
1: Que, bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, ah, perquè el sampler, com s'ha inventat, va vindre el sampler inventat,
0: Bueno, i aquí també un germà Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
4: Empalmant cintes.
0: Ell és la veu de les falques.
1: Agarrava uns perreos. Total,
0: home, i Tites van fer estar una Nadal, eh?
1: Sí, van gravar una cançó de Nadal, ho tenim, ho veiem.
0: Entre tots els col·laboradors.
4: Que Cantant Patros?
1: Sí, la cançó es dia, tenim una cosa per dir.
4: Hòstia, això ho hauríem de recuperar, eh?
5: I vau tindre Carbó a Reixos,
1: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre, que
0: Salva Bel,
1: que era bateria del Zenit, vull dir, llavors es va agarrar companys de la banda del Zenit. Vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos que van, un encara està en els Quicos, no? Que
0: és Santi Martorell i Jordi Fuster.
1: Jordi Fuster encara està, i Santi, que eren dos companys de l'estudi, que ell també se'n vaig gravar els meus discos, i en ells vam gravar esta Nadala, i cantava Andreu Roig, que era va ser cantant de la Cimarrón i dels Que Tal, és la veu pràcticament, la veu de veritat.
5: Marroca,
1: i després aquí estaven els cracs que fèiem, nosaltres fèiem tenim una cosa per dir.
4: Estaria bé recuperar-ho,
0: no, no, ja la passarem.
4: Paco, que tu la guardes segur.
1: Sí, està.
4: L'has de ficar.
0: Hi ha videoclip i tot, eh?
1: Sí, vam fer un videoclip per a veure el canal caminant així.
0: Gravacions de l'estudi quan s'ha gravat.
1: Jo me'n recordo que portava la... Me'n recordo de que portava la típica bomber que es portava de moda, sí, llavors, que és verda, en lo de dins taronja,
4: sí,
1: més xulo allò com, bueno...
4: Hòstia, videoclip i tot.
1: Un collar de coco, sí, vull dir que... Bueno...
4: Que bo, eh?
1: N'han fet de tots els colors.
5: Pues, sí. Jo vull comentar, jo, en Tolín, va ser el primer famós que vaig conèixer.
1: La... Famós?
5: No, en Tolín, suposo que...
1: El teu nivell de famós
5: no baixa. El primer famós de la meva vida.
1: Popular.
5: Suposo que te'n recordes que vas estar a la Junta del Rocatec amb mon pare...
1: Me'n record? No, no me'n recordo, és que no se m'oblidarà mai.
5: Pues, jo en aquella època era el que feia els bocadillos als jugadors, sí, per anar, sí, quan anàvem fora. I mon pare va dir, va, que anem a l'autobús del Rocatec, que ve en Tolín, este que te va a la ràdio...
1: Estava tot emocionat.
5: Com canvia quan vas en un famós? Te tracten de vostè.
1: Sí, sí.
5: Trobes taula tot arreu.
1: Molt bé.
4: Avui en Tolín sortirà, traiem pit aquí de la ràdio, eh?
5: Si un dia ho pots provar, és brutal.
1: T'haig de dir que lo ser dit jockey de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys el meu nivell personal, perquè també... I Antena Caro era una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que econòmicament no es podia aconseguir, i al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la setmana i abans la portava el divendres.
5: Sí, que no ho preguntaves.
1: I abans, no, sí, bueno, ja era així. Vas tindre la sort que em van cuidar molt bé, no? Vull dir, amb tots els companys. I llavors fèiem festes en dissabtes o dissabtes tardes, que pràcticament eren festes d'Antena Caro en els joves, que si no sé què, de playbacks, que si concursos de
0: disc, conjunts
1: de música, OBK, tots aquests, vull dir que estaven de moda ja en aquells temps.
4: John Wesley també va ser el que va portar a Batros?
1: Doncs no ho sé, perquè vull dir, a Caribú segur, perquè vull dir...
3: A Caribú dos o tres vegades, el vaig veure jo,
4: John Wesley a la Caribú,
1: sí.
5: Canta amb la cançó, Tito, que era de John Wesley.
4: La de Robert Wise.
3: La de
4: L'has ballat, borratxo, sereno, dos milions de vegades.
1: Llavors aprofitàvem i, bueno, pues quan no podíem...
5: Hi ha vídeos.
1: Molt es pagava caribú. Esta per exemple, cap de les dos. Una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la vam fer especialment a una festa de caribú.
5: Any 90, dius?
1: La vam pagar... Bueno, el caribú mos va...
3: Tardes light.
5: La samarreta.
3: Que bonitos anys, que jovenets eren.
1: Bueno, després ja empalmava la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
3: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
1: Sí, tothom.
4: Tu, Antolí, vas ser jockey també.
1: Sí.
4: I Paco, no.
1: No.
4: Antolí, sí. De caribú i de...
1: Caribú, de virtual, del Kiev, del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina. Vaig estar, més que dit jockey a la Mina, jo estava al virtual treballant de dit jockey i quan plegava a les 3 del matí del virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo. Agustí, és un fill de la Mina, sí, a recollir-me per anar allà. Jo no posava música, el que passa és que, vull dir, los ajudava una mica a gestionar, pues, bueno, perquè, vull dir, van ser els moments de canvi de la Mina en què la Mina va pegar un canvi, perquè, vull dir, la cosa, pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
4: Veus Calvo? Pega. Com si que era famós. Ja ha sigut dijoc.
5: És una passada, com canviar? La gent s'aparta, no has de fer cua.
1: Sí.
0: Bueno, i no, m'ha explicat també que al principi la emissora només anava de tarda, i, clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i si vam estar uns quants anys. I després, ja com es van fer el contracte, ja vam fer tota la programació en nosaltres. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fem programes conjunts,
5: o sigui, també nom, vam fer...
4: Això m'ho va, va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a fer un directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
1: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics de Quintana Caro, i llavors ho vam transformar per MUTE i es deia 25 sud-hits. Llavors ho vam portar allí. Llavors, lo bo que tenia això, que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, les discos, no és com ara, que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Eren físic. I les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allí n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no, havies de caure-li molt bé el de la discogràfica, perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar-los els discos, genial,
4: l'aconseguies.
1: Després s'ho va deixar i teníem un problema, i, pues, bueno, solucionem, no? Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño, que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat. Llavors jo trucava a les discogràfiques i me diuen, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam. Li dia al de MRV, on des de MRV anava a fer el regle. I ja agarrava els sobres en tots els CDs nostres, però si no...
0: Però no hi havia còpies per a totes les emissores.
1: Tu saps el que es tindria que anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible. Claro.
5: I ara mateix, apretes fixo, enviar, aquí, pam...
1: No, ara ja fa uns anys se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per a tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
4: per a tenir-les abans que ningú.
1: Claro,
4: promoció de...
0: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons, sí. Ara no et dona temps, perquè cada dia surten cançons noves, cada dia no te dona temps.
1: I mos han fet una mica així, molt exigents, i els 10 segons ja mos cansa una cançó. Llavors l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto. Sí, com
0: no hi havia res més.
3: I una llave és la cinta.
5: Jo me'n recordo des de la colla que un se compra la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no? La vols ja? Sí, deixa-me-la. Col·legat i podies estar a casa escoltant,
1: en aquella època escape,
5: i
1: el que ha fet tothom. Jo era xiu. Jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell, allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues ja sabia a quina distància posa el micròfon del caset, les cançons, i sonaven malament, sí, sí, perquè sonava rallos per la qualitat, però bueno, però sonaven bé perquè vull dir, estava a la distància.
4: Ja era la idea, ja tenies la idea.
1: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer a dir-te, Xacto, a veure si parles menys, quan dius que grava les cançons.
3: Sí, perquè mos esperàvem en lo botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba de parlar, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
1: Sí, sí, sí, sí.
4: Jo me'n recordo...
1: Intentant no ser-ho massa, d'això.
4: Jo me'n recordo de ràdio i de Conec.
1: Sí, sí.
4: Gravant totes les cançons que ficaven, trucava la gent i diria, sí, fiqueu més de cançó per al sí, sí, de sí, cumpleanys de ma mare, no sé
1: sí,
4: quan.
1: Sí, sí,
4: és que jo allí esperant...
3: Claro, no l'he dit al botó.
4: Per aconseguir les cançonetes. Però
1: clar, ells això ho diuen abans, on te la ficaven sencera. Nosaltres el que fèiem era quadrar, que es diu quadrar una cançó, que és el que et dia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més, o més curta, o comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, pues parlaves hasta que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical, que quan tu acabaves de parlar cantant començava a cantar.
3: De totes formes, tots tenim una cinta, això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
1: sí, sí, sí,
3: tots
1: sí,
3: tenim una
1: sí,
3: cinta, tant, que tant. surt lo locutor en algun moment o altre parlant.
1: Però estaria bé fer una crida si algú té cintes on sortigués en datos dins qualsevol disbarat, vull dir que mos...
4: També mos fas algú deu guardar cintes,
1: per
3: jo tinc una caixa sencera a casa.
4: Ah, sí? Jo no sé si en tinc de cintes.
3: Jo sí, que tinc, ja ho crec que en tinc.
1: D'anècdotes, espera que tenim notes i coses, espera que aquí... Què? La primera setmana jo ho has contestat. Bueno, Unitat Mòbil ha dit que no vam tindre una al principi, però després a una ofrenda em van portar la nostra pulla, em van tindre una altra, que sí, era la de son pare de Quico, que sí, tenia sí, sí, apuntat sí, sí, i tot, sí, una SEAT era una Esperat.
2: Guerra.
1: Sí.
2: La guerra.
0: I la pulla va ser Montse Rodríguez.
1: Sí, era una SEAT Trans Terra de color lila. Sí, sí, sí, sí.
0: En l'antena dalt de la...
2: Tu, no?
0: Sí, sí.
4: Més ben agarrada que la de la...
5: Tot això anava en la bateria de la Terra. Tota esta tecnologia que portava a l'antena, bueno, i això... I tot...
0: Era paripé tot. Per sortir de la plena.
4: Per donar visió...
0: Sense connectar el cable.
4: Per donar visió i que vegués la gent.
5: És quan jo vaig a l'ofrenda em fico la camisa. Sí. Espera que em veguen ja.
1: Perquè sàpiga
5: que estigui...
1: Pensa que el que et dia de la tecnologia està aquí en punt de pensar de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil, que abans eren aquells telèfons mòbils,
0: sí,
1: de que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparats, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparats poder ficar música immediatament. Sí, sí.
5: Però això són 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer les trucades, ja estem passant, sí, claro.
0: Era muntatge,
5: evolució,
0: era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors, trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses. Depèn si fes un sí o un, sí, un no.
4: És tecnologia, ja, és tecnologia.
5: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des de
1: des de casa.
0: Quan el compax
1: era una trucada de telèfon.
4: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
0: sí, sí, sí. Clar, els compax se ratllaven i quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves, canviaves.
4: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava, que es quedava el puntet aquí l'agulla.
1: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, eh? Vull dir, a lo millor érem joves i havia de sortir la nit abans.
4: I els CDs també s'enganxen a vegades a algun
1: sí, sí,
4: punt, allò que va saltar.
1: Per això jo de seguida en tac.
4: Sí, sí, sí.
3: Els CDs, en pasta de dents.
1: En dissabtes de
3: la pasta de dents?
1: Sí, però...
3: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
1: I algo salvava.
3: Sí, un o dos dies encara aguantava.
4: I jo ja he arreglat vinilos al forn, ficant-los al forn.
3: A la caldoreta.
4: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldor.
1: Ostres.
4: I es vaig tornar a ficar al forn planets per a tornar-los a ficar llis.
1: Bueno.
4: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual, si tenies sort, l'arreglaves.
1: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí, i ficàvem 30 minuts de música. I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana i l'anunci de Clam entre mig i anaves dient, presentaves i anaves dient coses i la falca. I jo me'n recordo que com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de Clam i com que diu, pràcticament arribaves justet perquè avui t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acabar de fer clam, perquè dius, hasta clam aguanto, acabes les 12 i mitja, s'acabava, i a la millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, ficar música i despertar-te del clac, clac, clac, clac, quan s'acaba el disco, que estava tocant, perquè t'havies quedat així. Què ha passat? Què ha passat?
5: Quant de rato fas,
1: Sí, sí.
0: No, hem fet coses molt xules.
1: Sí, sí, que
0: t'he dit. Gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a Construccions Major en lo canalero, va vindre el canalero, en la seva rondalla, als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo canalero, i cantant lo canalero, anunciant anuncis de Mallor. Vine a construcció, lo millor material... Una passada.
4: Bé, xulo.
0: Una passada, una passada.
1: I els Nadals, pues bueno, eren
5: mítics. Era justo. El canalero justo...
0: Justo Molinero no, però Josep Conill van tindre, Se va crear lo que ara avui en dia és la xarxa. Abans era com ràdio. Catalunya, Ona Municipal, Com Ràdio. I Josep Coní va fer un programa a través de Com Ràdio, nosaltres connectàvem i vam fer també fem de corresponsals. Totes les notícies que passaven a aquelles Terres de l'Ebre les enviàvem a Josep Coní. Sí, sí,
5: sí. Què t'apareix? Lo Víctor Sorribes, d'ara.
1: Sí, sí, lo Víctor Sorribes. Dalt a la taulada, un Nadal. Només se mos ocorris plantar un arbre de Nadal luminós, això així de xulós, en tubo d'este de llum de...
0: En manguera.
1: De manguera, esto de LED.
5: Sí.
1: No, LED, llavors era el que era. I més xulos, nosaltres com que hi ha de cocos, allà un arbre de Nadal, i tothom quan vinia pel carrer Major ja veia l'arbre.
3: Mira,
1: sí,
4: mira els sonats d'Antena Caro, Mira els sonats d'Antena Caro.
1: Les parabòliques per a connectar en la com, i això, les parabòliques porradetes totes.
0: En llumetes.
1: I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs, pel primer lloc on trobàvem una obra, doncs, per favor, mos pot cedir una mica d'arena? Va, sí, sí, agarra una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any Molo Belén era obligatori, i totes les guirnaldes, i que em seava, i que érem... Hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
4: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
0: Mos retroalimentàvem.
1: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades, som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer, perquè bé, hem estat 37 anys junts,
3: que anàveu compaginats, on no arribava un, no arribava l'altre.
1: I saps què passa? Que cadascú va saber agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i jo més la part musical, i no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
0: Alguna vegada mos amagàvem algun disco, alguna cançó que era xula perquè no la fiqués,
1: sí.
0: Els dos,
1: També t'he dit...
3: No trobo el disco,
1: també t'he de dir que quan va sortir el Mambo Number 5 de l'Uvega, nosaltres vam ser els primers en tindre, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno, sort que tens, i la no cal desvelar els secrets, això són secrets professionals, sort que tens, vull dir, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
0: Mambo.
1: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per ser cas més d'un i podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5, perquè no el trobàvem a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
0: I ho fem gratis,
5: Mira, però parlaré. La gravo gratis, però parlaré.
1: No.
4: No mos ha volgut contar com la va aconseguir.
1: No ho direm. És secret professional. També hem de dir que més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos venien a l'emissora, perquè com estàvem molt al dia en el tema musical, per a fer el repertori, i se sentaven nosaltres mentre estàvem fent ràdio, tot un matí, i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs, perquè els CDs, abans portaven els llibretins i anava la lletra de cada cançó.
4: Sí.
1: No és com ara, que això ja estava tot molt ben treballat, i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven.
0: I els altres que venien eren los d'Esgae.
1: També.
4: De quan en quan a picar la porta,
5: En directe,
0: Si mos presenten dia un xic, se acredita, mira que sóc d'Esgà i tal, me puc quedar aquí el matí, que apuntar les cançons que aneu ficant. I se quedava allí i anava apuntant.
1: Sí, se sentava a un costat i ella apuntava tot el que ficaves. I després a migdia diu, ja ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
0: Apuntaré.
1: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també el pobre havia de dinar. I apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, l'apuntava.
0: Tu quina tecnologia.
1: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posava, l'apuntava a mà.
3: Era de demanar alguns diners, per supòs.
1: Bueno, s'havia de pagar i aguantés, bueno, i suposo que ara només paga, no?
3: 25 euros al mes me van demanar.
1: Sí.
3: Per ficar el Telenotícies i la tele.
1: Sí. Pues, sense informar ningú.
3: No, ja l'he dit.
1: Digues, ja es llegiré jo el diari.
3: Perquè vindrà un inspector, perquè t'enviem una carta, la carta me la va enviar, i em va dir, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
1: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys.
5: Ara ho sé, no és una altra realitat.
1: Les ofrendes... bueno,
5: Bro, tita.
1: Han tingut, això sí que m'agradaria, si tenim sí. tenim temps, anem bé de temps o no, o no anem bé. Han tingut 7 regidors?
5: 7 regidors?
1: I 3 alcaldes. I m'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, costa un any, del 87 al 88.
0: Socialista.
1: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre el 88 al 91 Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica ja el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastereria Xavimont,
3: sí.
1: que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, en ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors.
5: Sí,
1: Després, del 95 al 2003, vam tindre Xisco Trullent. Xisco Trullent, ell va ser el que se'n va encarregar de que esta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, s'ha fet esta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, en ell vam fer el canvi del logotip d'este que portem, bueno, d'este que porta ell aquí a aquí.
5: Moltes
1: i també
5: gràcies.
1: el tema de la pàgina web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
5: AntenaCaroTerra.es era
1: sí. Després de Toni Lara va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells lo vam tindre fins l'any 21, i va estar 12 anys. És el regidor que han tingut 10 anys. I en Jordi Bausells és el lloc on... Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors, perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos, en ell, vull dir, vam fer esta
3: evolució. Ja no era només musical.
1: Correcte, esta evolució. I després vam tindre a l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentre va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar la continuïtat, tampoc al ser alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde, però vam agarrar la pandèmia, i en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu, van ser dies, bueno, doncs, molts de dies en què es treballaven moltes hores perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues s'ha de treballar moltíssim. I després Jordi Puig, que este avui jo no el puc valorar perquè jo com a regidor no l'he tingut a Jordi. I com a alcalde és Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-les perquè mira el munt de coses que hem dit de Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor, però és igual, molts
0: no,
1: anys.
0: No.
1: Des del
0: poble. Allà abans estava per Catalunya Lliure.
1: A la foto d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a un minut, activant, ja surt a la inauguració, estava Paco Gas. Imagina els anys que porta ja vinculat a Antena Caro, i sempre... l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, pues, bueno, Ivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, pues, tres bueno. quartos de lo mismo, bon. Com has dit tu abans, no?
5: Sóc que sí, som amics, eh? Ivan, ho sap tothom.
0: Que bo.
5: Pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
4: Increïble.
5: A ficar música en una trucada del mòbil.
1: Mira com esteu ara.
5: Espectacular.
4: Increïble.
5: Abans d'anar a la ronda flash, volia ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir ficar més d'una vegada.
4: Què vols ficar?
5: El último de la fila,
1: yep.
5: Com un burro amarrado a la puerta del baile.
4: I tant.
5: Un espectacle.
4: Jo te la busco i te la fico.
5: Fotelitito.
4: Vinga, va.

0: Que bona,
1: no es pot dir
2: aquesta cançó s'escolta per les orelles i ell per la cintura.
1: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades, 6 segures. Ja no te diria que
2: alguna cosa. Van tornar a reunir i...
1: Sí, sí,
2: que... espectacular.
3: Molt bona, eh?
1: Bastant
2: el que dieu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de sí, sí, afilar, les cançons, com se diuen.
1: Correcte, un, dos, tres. Després van evolucionar les cintes de caset, que ja eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
2: Tito, Foli la Ronda Flaix.
3: Anem a ficar-nos una miqueta sí, sí. En...
2: que avui n'hi ha sorpreses.
3: Ah, hi ha sorpresa avui?
2: Sí. Vinga, va. Va. Tito, com avui tenim dos superestrelles, sí. Han preparat una Ronda Flaix de superestrelles per a los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
3: S'havia de fer alguna cosa especial, sí. Tenint-los...
1: del nivell, del nivell.
2: A part de que podré anar dient que sóc amic vostre, no?
3: Pues... sí, tant, no? Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
2: Cinc seguidors més a l'Instagram.
1: Sí, sí, vinga, va.
2: Espectacular.
3: A veure, sorprèn-nos.
2: Són 10 preguntes. Contestació primer Paco, després Antolín.
1: Vinga, va.
2: La segona Antolín, després Paco, farem així.
1: Vinga, vale? Va. Tu senyales aquí al programa perquè me perdo.
2: Paco.
1: Vinga, va.
2: Què vas fer en el teu primer sou?
4: Ostres.
2: Què et vas comprar, el teu primer sou?
1: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda.
4: Segur que vaig dir que comprar música per a la emissora. O algun aparell, segur. Sí. Segur, segur.
1: I un vídeo estèreo.
2: Un vídeo estèreo?
1: Un vídeo estèreo, Sony. Sí, sí, me'n recordo com si fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
2: Igual valia 50.000 pessetes.
1: Més.
4: 140.
2: Sony, dius, claro, Sony, més ja.
1: Sí,
2: 140, si va ser els dos primers sous. 140.
1: Sí, perquè tenia les tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí, sí.
2: Antolín.
1: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
2: Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no me'l pots... Antolín.
1: Digues, va.
2: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
1: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
2: Kleenex.
1: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Kleenex i Vicks Vaporups.
2: Anava a dir que dorms tot sol, però...
1: No. Vicks Vaporups.
4: Taps per a les orelles.
2: Sí o no? No vols sentir
4: parlar.
1: Els veïns. Ah, pels veïns, sí, perquè ojo, que dius que tenint tot, sí que dormiràs en taps.
2: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí,
1: és el que
2: jo ho sento.
4: O quan fa vent, també,
1: te sento jo des de casa meva,
2: imagina't.
1: Si ho ets vols.
2: Nati, tu no em sents, però queda no res.
5: No, jo no puc parlar tampoc, ja d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. També tinc taps de les orelles, amb una
1: sida.
5: Que les festes de Jesús me m'agraden.
2: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
3: És bona aquesta, eh? Calu, t'ho has currat, això.
2: Tito, són superestrelles.
3: No.
2: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
5: Superstars.
4: Pues... quan se va morir mon pare?
2: Fa?
4: El 2020.
2: Joder,
4: tio. El 2020, a la pandèmia.
2: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En sèrio, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
4: No. Bueno, però tu has dit plorar.
2: Sí.
4: No allò que et cau una...
3: Emocionar-te, no, plorar.
2: Sí, sí.
1: Jo plorar de plorar ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, eh? Perquè ho hem de ser-me quedar dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir possiblement el mes, va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Este era el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava aquí a la mesa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i vaig vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta, ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, te puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu degut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, se li arrima sempre algú i li diu, escolta, pots tocar esta cançó?
5: Sí,
1: i la toca
5: sí,
1: i algú la canta, i era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
5: cega, sí,
1: i veient el vídeo m'he emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'he emocionat.
3: Sí. Jo ja ho vaig
5: canta
3: dir,
5: quina és, la de Vola?
1: Vola,
5: sí, senyor.
2: Tu així, Paco, no has tingut una d'aquestes.
1: Sí,
2: al final de Stranger Things, quan així no has plorat.
1: Home, Stranger Things no,
4: algunes...
1: plorar, no, sí, però...
4: Sí, de nord, el que dius ell, sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
1: sí, sí. Jo, jo soc, en pel·lícules soc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies, les comèdies romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema, soc m'agraden.
2: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
1: M'agraden, sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. Oye, és que ahir igual, però mos agrada molt el cine, no? Llavors, igual soc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, pues, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs sí. Soc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
2: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè sí, ja sé que no t'he fet riure tot el dia, però algú té una persona i hòstia.
1: Això és difícil, perquè és que clar, m'han rit molt. Sí, de no res, és que tinc esta virtut de que m'han rit de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
2: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
1: Sí, n'he tingut, Però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí... Perquè, per exemple, de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també m'hi fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem, no saps qui se fot, qui se fot més d'aquí. Estem constantment menjant-nos i estem partint molt el vit tot l'entrenament.
2: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino. El dic que em va fer riure així. Si no m'ho esperava, va ser Florentino.
1: Si ho tremendo, Txec, si ho ets tremendo.
2: Bueno, vaig agafar crispetes. No, no.
1: Esta ja et dic, és més complicada.
2: Quan plegueu, què feu? El plegar.
4: Al plegar, jo vaig i trec el gosset a passejar.
1: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, qualsevol
2: cosa. Vale, directe a casa.
1: Sí. No, és que jo treballo des de casa ja. Cal treballar des de casa.
2: Doncs... Acabo de l'emissor a baix, l'antena a dalt...
1: No. És que passa que ja és... Tens desavantatges, però tens desavantatges, no? Perquè has pregat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? Ah. Ja està.
4: Fes la volta a la cadira, ja.
1: Sí, ja he plegat.
2: I quan vos desperteu, el primer que feu?
1: Jo, somriure i jugar al gos.
4: I jo treballo el gosset.
1: Sí.
2: No és el mòbil o
1: no.
2: Aixecar-te
1: el mòbil, no. El mòbil, jo sóc d'aquelles persones que no dormo ni en rellotge, i com el rellotge és d'estos smartwatch, els ha de ficar sempre a carregar i històries esterrades, i pot ser que dura més dies, però jo sóc molt metòdic, no m'agrada anar mai a la bateria baixa perquè busto. Llavors, de nit com et gito, ho fico tot a carregar al despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig que sé que no tindré son, o a lo millor he anat de sopar, que vas a sopar i notes una mica pesat, i saps que si et gites no dormiràs bé, hem de dir que me poso música, i entre les diferents playlists que tinc l'últim de la fila, evidentment. Jo soc molt fan, en canvi la meva parella és no gens fan. Però
3: millor, bueno, millor així que no faig el primer, fotre's un cigarret.
1: Fa molts anys que no fumo, no? Molts anys. De fet, l'emissora antiga, no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava, vam dir, però fora.
2: Ara sí que es pot.
1: I es fumava a l'escala.
3: Se fumava al metge, no passava res. Per fumar a la ràdio.
2: En el que estàs dient, la següent pregunta és, quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
1: Al mòbil?
2: Al dia.
1: Jo poques.
4: Jo també.
2: Poques que són, 6?
1: Menys.
2: Un quart de dia.
4: Que va.
1: Jo depèn,
4: ni una hora tampoc.
1: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
2: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh? Que
4: si ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per a ruititejar el que publiquem.
1: Correcte, vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador que et diu ell, vull dir, jo em puc tirar... Pues 12 hores i pràcticament paro de m'esperar a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
2: Però l'ordinador, el mòbil, no.
1: No.
2: Però que l'ordinador també està al mòbil, no. També tinc el WhatsApp,
1: no. És l'únic que tinc del mòbil, vull dir, bueno, sí, Instagram, això també ho tens allí perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
2: Pues si teniu l'Instagram i perdeu un minut en acceptar Calo Barra Baixa
1: Mala. M'has enviat ja la petició?
2: No, m'has de vindre tu. Soc més famós jo, ara.
1: Ara has buscat, tens raó.
4: Que ja m'has entrevistat.
2: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
4: Un Seat.
2: Seat què?
4: Ibiza.
2: Ibiza?
4: 1500 GLX. Negre. Toma allà.
2: Jo... Color?
4: Negre.
1: Jo també negre.
2: Negre, pensava que m'ho dia a mi.
1: Jo un golf.
4: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador. d'estos xicotets.
1: Sí, es va pegar-se a l'Ibiza, al morro, a pegar-se los leds del cotxe fantàstico. Sí. I vivia a l'emissora i feia Michael Knight.
4: Uns bons altaveus per escoltar Tera
1: Caro. Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. I un golf negre.
2: Un golf negre?
1: Sí, t'he de dir.
2: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tan.
1: Jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. I me va costar. De fet, ara, si conduïs és perquè tinc que agarrar-lo expressament, si no vaig a la moto tot arreu, i si puc anava sempre de paquet, o quasi sempre, perquè no,
4: jo
1: no,
4: abans no de cotxe vaig tindre una Vespa
2: i ell era famós, portava el xofer, ara tot venien a buscar. Literalment recordava que anaven a la limusina, és veritat, el que tingui l'autobús i nosaltres tindrem la limusina,
1: el que tingui l'autobús. Una vegada ton pare encara pobre t'estigués, en deu riure ara, i t'hi diré per què. Perquè estava a visit d'entrenador quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo no res, jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que està al costat de l'entrenador, i arribo no res, 30 segons tard, i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la junta, vegues que bé, que no, i si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta, la, hasta que vam parar a l'autopista al Medol a fer el cafè,
2: al
1: Medol seguint autobús, sempre que veig el Xavi recordes pixar de risa.
2: Baixebre, Hospitalet i Medol, eh? Sí, sí.
1: Diu, ja t'escarmentaré, ja. No vaig fer tard mai més en ma vida, ja.
2: Algun polític, sigui o no sigui de la teua, que digui, hòstia, mola, este mola, este polític, que et podria arribar a admirar algun polític?
4: És que a mi la política...
2: No?
1: Jo crec que... Perdó, perquè el costi va encara em dura. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
2: Sí, sí, sí. No,
1: polítics d'alt nivell, jo per a mi, eh? Felipe González, per a mi. M'explico? Vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, eh? Vull dir, això no estic dient que ara, el que va representar en aquell moment, no? Vull dir, la transició, els canvis. Bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents. Sí, sí. Adolfo Suárez també, vull dir, a més, m'ha agradat molt aquesta època, no? de la història de la península, vull dir, però llavors, no, de polítics.
2: I tu, Paco? Una Cospedal, una Esperanza Aguirre.
3: Paco diu paso palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu paso palabra.
2: Mm-hmm. Jo veus...
4: A més que els polítics...
2: Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa, mm-hmm, és un tio que està allà, farà millor pisó, però ni Illa critica, parla normal, Illa, no es foten
1: també,
2: problemes.
1: També és des que encou bé. A més és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
2: Ja, pobre, és veritat, no recordes.
1: No, és una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està. Sí, i cap problema.
2: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt, quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
1: Sí, vinga, va, veu.
2: No, us dono l'oportunitat de...
4: Va, entre 5 i 10, va.
1: Sí, és...
2: Sí. És d'aquell, de Broncano, de Broncano, la faixa de Broncano.
1: De conformar-te, sí, sí. Deixem un 6. Deixem un 6.
2: 30 i pico, i quasi tots són millors.
1: Millors.
3: Són mitjets, millors.
1: Deixem un 6.
2: Un 6?
1: Sí,
4: en un viant.
1: I ojo.
2: 6 punts.
1: Sí.
4: 6 punts.

0: diries tu que punts al mes?
1: 324.
2: 11, va.
0: 11. A veure què va dir la seva dona.
1: A veure, 14. Va, 14, ha rendit un millor.
0: 32 i mig.
1: Si és i mig, si és i mig,
2: algo falla.
1: O no vas acabar...
3: Algo fallat, aquí.
1: Si és i mig és que no vas acabar o... Sí, sí.
0: Espectacular, m'agrada molt.
3: Aplaudiment.
0: Bé, bé, bé. Ha sigut prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta...
1: Ara és moment de ficar la falca publicitària. No? Lo de la piscina, vull dir, aprofitant.
4: Sí.
1: Fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
3: Fot uns esmorzarets, Nati, sí, la galteta,
1: que vas menjar.
5: No me'n recordo que vas menjar.
1: Callos, potser vas menjar?
5: Potser.
1: Segurament.
3: Bons.
1: El meu company me'n donguilles i jo callos. Sí,
3: bons.
5: És
3: bons. I si fa galteta, si agarres la galteta, ja.
0: Al final les vas vendre les banduquilles aquelles, bé, que al final les vas vendre.
1: Quan se'n va menjar el company.
0: No, pues però
1: molt bé, molt bé.
0: Recordar que estem... En Antolí i Paco de Falla.
3: Per si no ho sabien.
0: Dos llegendes d'Antena Caro.
1: Llegendes.
0: Dos mestres d'Antena Caro.
2: Ja mos fan grans, eh?
1: Lo de mestres són de Torero i això de mestres...
0: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito. De la freqüència modulada.
3: Bravo!
0: I ara, Tito...
1: Ani tampoc no posis amunt a l'aparat. És que també se viene arriba.
3: Sí, sí,
1: és el rei de l'aparat.
3: Dels botolets.
0: Tito, fotem-li a la seccioneta de Calo.
3: I fotem, ja?
0: Fiquem-nos a prova, va.
3: Sí, sí, portes algo?
0: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
3: Vinga, va, a veure.
0: A veure, si queden retratados.
1: Vinga, va.

0: Cali!
1: Està fatal, però fatal.
2: Fotem unes rebentades. Ara Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als micros.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh? No. Ja estaries fora, faria dies.
3: Només és passar la prova.
2: Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, en aquestes distorsions. Paco, ja t'hagués botxat.
4: Pues avui encara s'han aguantat.
2: Encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
0: Hi ha una diferència molt gran de que ells conaven, nosaltres no. No mos podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
2: No res.
0: No, més sí.
2: L'olot de Nadal.
0: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dels dos
2: però
0: últims
2: no, però anys. Arribaran.
0: Sí, no.
2: Sí, sí, que arribaran.
3: Sí, sí, sí. Home, no ets amic de l'alcalde?
4: Muy bien.
2: Per això.
0: Que però no, ara segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
3: No, no sé.
0: No?
3: Això ja.
0: Sí, no? Li puc trucar ara. Ivan, t'estan no, fotent a parir. Estàs...
1: No, los lots i los lots.
3: Los lots.
0: Pues bé, anem a veure, si en sabeu, de història de la ràdio.
3: Ai, mare.
0: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre? La...
1: Ja m'ho regalo, home, eh? És que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el chat GPT, segur, no?
0: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
0: No, no, no.
2: Ell no usa això encara, tu el chat GPT.
1: Tu sabies, ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
0: A veure.
1: I mos dones pistes.
0: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
3: Aquí? La Joventut de Barcelona.
0: No. D'Espanya.
1: D'Espanya, Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola, Ràdio...
4: La Copa.
1: No.
0: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí,
3: la Joventut de Barcelona.
0: Ho has dit?
1: Ho ha dit.
0: Fica el bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
2: A veure, doncs avui ja estem plens de càmeres, eh? Vull dir, ja ho tenim tot.
4: Sí, que ho ha dit.
1: Has dit que no sé què has dit i mos has confós, llavors. No ens hem anat a pensar cap a Madrid.
0: Tito, acabat sent culpa meva, al final, eh?
1: Veus com has de ficar el bar?
0: A veure.
1: Però no el bar. Del bar. Que és de...
0: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xungo.
1: A veure.
0: On va ser crear la primera ràdio? A quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz?
4: Ves-hi buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir
3: alguna cosa. Sí, va, Màlaga, doncs. Pues,
1: no?
0: Tito.
4: Cádiz.
0: Veu, Cádiz?
1: Cádiz. Claro, ja és...
0: És que
1: és de cal, sí, sí.
0: És que no ho entenc, que no ho
1: entenc. Ho sabia tothom, sí, sí.
0: Ja, a quin any se va crear Antena Caro? Ja,
1: 87. Bueno,
3: no, l'inauguració.
1: L'any
3: 1987, però va començar a funcionar almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82,
3: en emissions de proves, ara un rato.
1: 87,
0: oficialment.
1: 29 d'abril, 87, a les 12 del migdia. Està l'hora i tot. No estaves atents.
3: I era
0: l'hora i tot.

0: de Moers Fans.
1: No la vaig buscar, ja.
0: Molt bé, eh? A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
0: Menos.
1: 1929, lo de la pata.
0: Menos.
2: 27.
0: Menos.
1: 25. Sí.
0: Menos.
1: 21.
0: Més.
1: 22.
0: Més.
2: 23.
0: Més.
1: 24. Ah! Però és que ho sabies.
0: Però vos ha explotat la
1: pata. Ho sabíem. Ho hem encertat, no?
0: Sí. I tot, talla-ho, fica que ho he clavat a la primera,
1: Tu això talla-ho, diu el rei.
0: No.
2: Això després ja ho he dit.
1: Ho arreglarà ell.
3: Ja ho he dit ara, Pago, i ho arreglarà.
1: Si digues, l'any 1992, talla, espera, aquí ja queda.
2: Fiques la meva veu i totes encertades.
0: Continuem. Ràdio Espanya de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: En serio. Avui això ja és una tortura, eh?
0: Home, clar, això ha vingut a fer-vos patir.
1: L'any 1934.
0: Menos, Paco.
2: 27.
0: Més, dos.
1: 29.
0: Menos.
1: 21.
0: Menos, he dit, menos.
1: Menos de 20, 27. Menos de 27.
2: Pues el 26.
0: Menos.
1: El 23.
0: Més.
2: 25.
0: Menos.
2: Padre.
1: Mira, tenia la roba 24. 1924.
0: És que estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ara sabem. Mirem a veure si tu te l'estàs també.
0: No, és claro. Impossible.
1: Si no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
4: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
0: Quin desastre.
1: És
0: que el que havia molat...
3: Tu pensaves que ho sabrien tot.
0: Sí, claro.
1: Això ja m'ho dic. Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
2: Sí, bueno, que treballa a la ràdio, no sé tot, eh?
1: Aquesta notícia, dic, perdona, aquesta notícia, sí.
2: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
2: Ara vas a saber-ho tot?
1: Tot. Tu.
2: I no ho sabem tot, eh?
3: A veure, cal, o què?
5: No, deixem-ho aquí.
3: Ho deixem aquí?
5: Sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
3: Ells esperava una altra cosa.
1: Com us haguéssim de despedir, m'avisés. Que només vull dir una cosa.
5: Vols ara aprofitar ara?
1: Ara ja?
3: Tens un moment.
1: No. Vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que ha fet possible entrar a casa en tota la seva història. Hem nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement sigui sou vosaltres, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. Hi ha alguna més que no està. Però aquestes tres, cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Altadí, que és un dels fundadors. L'altre és Cisco Trullem, perquè ell va ser regidor i, bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre aquesta emissora que tenim ara nova. I l'altre és Beto.
4: Vaja.
1: Que, bueno, Beto us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us tenia un carinyo.
2: Sí.
1: I també anècdotes, per exemple, tenim un amb Beto, de que hi pensava del famós cacaulat, esmorzàvem com qualsevol persona esmorza de matí,
0: vamos en trivia.
1: Sí, i nosaltres pues, esmorzàvem el tip, el bocadillo en aigua i després el cafè. I quan ell venia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però el cacaulat era comprat de litre, jo només per a ell. Quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat.
2: Sí, m'encantava.
1: I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial a Antena Caro.
2: A Roquetes
1: i Antena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tingués la màxima potència possible, vull dir que...
2: Sí.
1: Que
0: era quan hi havia l'antena, lo rural, este que es dia d'internet, que igual eren quatre...
2: Només el dia que fallava l'ordenador, mos entrava virus, venia a Beto...
1: Sí, de seguida.
2: I era una meravella, vora. Ves que clic, ja l'he matat. Sí, fora. Ja no estava firo. El virus ja
3: desapareix. Un litre de cacaulat, venga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir, aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. Bueno, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. I et dic...
2: Hi ha bon relleu.
1: No sé quants folis, Paco, us ha ficat lletra gran, però m'ho han sortit.
4: A veure, realment han llegut bons mestres, també.
3: Jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades amb ella.
3: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... En plural, ja, que porti, que hi sigui...
2: I tant, que trobarà.
1: Sí.
2: Això ningú és imprescindible.
3: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, que sempre deixo Paco allà dalt. Mira, avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
1: Cara a cara.
2: Gràcies.
4: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se de l'emissora municipal depèn dels polítics.
3: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important que el polític de turno tingui l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política i mano i m'agraden els cavalls, igual monto una hípica, vale? Per a Roquetes Municipal. No, que no sigui una persona que tingui vinculació directament perquè treballa. En aquest cas tenim un regidor actualment que està dedicat a tota la seva vida a la comunicació, per tant, està superinvolucrat, però que el pròxim, encara que no ho sigui d'este ram, que li tingui el carinyo, pues perquè, sí, perquè esta emissora ha de complir anys, perquè si no, que dius tu, el moment en què Paco es jubilé, si no hi ha gent que agafi el relleu i se li dona el suport que se li ha donat des de sempre, vull dir, això no ens podem queixar, sí, sí, per part, sí, de la institució, sí, sí, de l'Ajuntament.
3: S'ha de conservar.
1: Però que he dit abans, cadascú tingut, en tots, evidentment, són persones, tenim a vegades un més, un menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'ha de dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixi i arriba bastant a m'ha arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi, vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
2: Passàvem més hores allí que...
1: Jo tenia este un matalab d'estos que triomflaves tipus platja, saps? Aquí és en aire.
3: Per si de cas.
1: Per si de cas. Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa o havíem acabat tard, mos quedàvem a dormir allí. És que clar, són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, potser si les contes, però allí hem dormit.
0: Home, és que com no hem d'apostar per la ràdio, o sigui, quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan me diu papa vull xutxes, que no li puc dir que no.
1: Igual que jo.
3: No sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï, sí, i molts d'anys i que no pari mai.
0: I
3: el
0: que Paco es jubilarà, ja ho veurem. Això encara no. Això encara no s'ha sent, però
1: pots embalsamar i xerrar.
3: Encara té
1: guerra. Mig robotitzat i...
2: I arribarà el dia ja.
3: I va ficar
0: un contracte d'esclau i no sé què més va ficar el contracte.
1: Sí,
2: clàusules abusives.
1: De per vida. No sé, un plaer estar aquí.
0: Preguntar-ho això, ha observat o no?
2: Sí, a més mos ha servit per a fer memòria i recordar coses que ja havies oblidat.
0: Ha obert records.
2: I compartir-ho amb la gent, doncs és molt, molt xulo.
0: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
2: Sí.
3: Les Nadales i tot.
0: Les que es puguem veure i sentir.
2: Sí, i tant.
1: La cançó de Nadal, que la té, segurament que la tindrem.
2: Sí, ja, o la passaré per al pròxim programa.
3: Segur que demà ja me l'està passant pel WhatsApp.
1: Per al pròxim programa, el mes de juny, com és que diu la de Nadal? Bueno, per una excepció, digues.
0: Sí, clar.
1: Aquí sentireu a l'antena Caro cantant.
0: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Nosaltres el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
3: No passa res.
1: Ja està.
3: No es venen torrons tot l'any.
2: La ràdio diferent.
1: Pues sí, diferent del tot.
0: Espectacular.
1: I som.
3: Grans invitats, que hem disfrutat tots.
2: Sí.
3: Nosaltres també, els primers.
1: Jo he xalat molt.
0: Ara hem de veure els vídeos, Tito.
3: Quan us he dit, Quan us he dit,
1: Quins vídeos?
0: Bueno, perquè això avui és audiovisual,
1: Tractant-se de Paco, hi ha 1, 2, 3, 4 càmeres.
3: No, 5, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
1: 5 càmeres.
0: Estic a la mala... Mania persecutòria i tot.
1: S'assegura en Paco, no sigui cosa, Paco, que no sigui
2: que falli alguna.
1: Claro, sí.
4: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, dic, pues això s'avisa, que més que siguin pentinarem.
3: Només veig a Nati i el vidre mirant-se, pentinant-se.
0: Jo abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
2: Este no ha begut en tot.
3: Hasta ser.
1: Pobre, patint-se't.
3: Pues bé, què fem?
0: Tito,
3: ho tanquem ja.
2: Programa xulo.
1: Dedica'm-vos una cançó, ja està.
3: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
0: Segur.
3: No ho sé.
0: Tito, el de Nadal.
3: Un any Nadal?
0: No. Tito, recordar que poden trobar tots els programes a antenacaro.cat.
3: Sí, que Paco els penja tots, en tota la info.
0: Espectacular. Podeu escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
3: Els horaris, a veure.
0: Tots els divendres a les 11 de la nit. Per als de l'informe PISA, a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts per a començar en un bon rotllisme a les 7 del matí.
3: Que ho té ben estudiat,
2: Estudiat. Però on se sent això?
0: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
3: Bravo!
0: I la pell de gallina. Mira, quan va ser l'últim dia que vas plorar? Fa 2 segons.
3: Molt bé, família.
1: Gràcies.
3: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutin que ho faig en gros, que és divendres, però sobretot...
0: Coneixer!

0: Tonches divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.